0: Imagina Ràdio.
1: Ai, que fort, brindarem fins que s'acabi la sort.
0: Imagina.
2: M'encanta.
3: L'escolto tota l'estona.
4: Així és.
0: Imagina Ràdio,
3: la millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir-se bé.
5: Imagina. Súbeme la ràdio.

0: Imagina Radio.
1: Imagina Radio.
2: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino adormit rere d'un menhir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat, però tu també.

estar seguint la nit buscant la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per a tavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res al mateix lloc de quedar.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música
1: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 10 de maig, a Horta de Sant Joan, Dia Internacional de la Dansa. Una jornada plena de ritme i moviment a la plaça de l'Església, amb la participació de Batea Dansa, l'Escola Municipal de Música i Dansa del Canyís, Balls Moderns de Tivissa, Escola Maria Lozano d'Amposta, l'Escènica d'Escó, l'Associació Horta Dansa, la Companyia La Dama amb Sanguinària Barcelona i Laura Ibáñez. Dia Internacional de la Dansa, organitzat per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i l'Associació Horta Dansa, amb la col·laboració del Col·lectiu de Dones Bàrbara.
2: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic amb vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Del 8 al 10 de maig a Santa Bàrbara, en honor al patró Sant Gregori, es celebra la festivitat Arrels Planeres. Vine a gaudir de la tradició i la gastronomia de la plana. Sopar de germanó, dinar popular, ronda de nit amb tuna folk, cantada i ballada de cobles, bou callassat, cagada del manso, exhibició castellera, trobada de puntaires, ball del fanalet i birranci, fira d'època, vermut i moltes activitats més. T'esperem a Arrels Planeres, a Santa Bàrbara.
4: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
5: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotech, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de lioli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
2: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
3: Un port pesquer, els colors de la primavera, música en viu, un bon cava i una bona ració d'ostres. I tu, gaudint de la vida. Saps de què va? Efectivament, aquest diumenge se celebra la Diada de l'Ostra de l'Ampolla. Es degustaran 2.500 quilos d'ostres del Delta i coneixeràs algunes propostes per cuinar-la. Música en viu.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili. Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blaumar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta. Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
0: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina. Tonight, tonight. Imagina. Imagina Ràdio. Saps que jo t'estiu
1: igual. Molt, molt. M'agrada molt.
2: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
1: Tota l'estona. No puedo
3: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio. La millor selecció musical. Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu cap.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Diumenge 10 de maig, a Horta de Sant Joan, Dia Internacional de la Dansa. Una jornada plena de ritme i moviment a la plaça de l'Església, amb la participació de Batea Dansa, l'Escola Municipal de Música i Dansa del Canyís, Balls Moderns de Tivissa, Escola Maria Lozano d'Amposta, l'Escènica d'Escó, l'Associació Horta Dansa, la Companyia La Dama amb Sanguinària Barcelona i Laura Ibáñez. Dia Internacional de la Dansa, organitzat per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i l'Associació Horta Dansa, amb la col·laboració del Col·lectiu de Dones Bàrbara.
2: Si et planteges una correcció estètica i plàstica, busca professionals qualificats. Ve al Col·legi de Metges o a l'Associació de Cirurgians Plàstics. L'important és mantenir-te informat.
3: Clínica de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
7: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
8: Imagina Ràdio.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
3: Els olis del Baix Ebre Montsià són olis verges extra, elaborats a una de les zones de cultiu d'oliveres més antiga i extensa de Catalunya. Uns olis que han situat la nostra gastronomia entre les més prestigioses del món. Oli, denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre Montsià, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix en les zones rurals.
4: Garden Center Vostres Vivers. Gran varietat en planta ornamental, arbustiva, arbres i fruiters. 36.000 metres quadrats d'exposició per guarnir el jardí, la terrassa, el balcó o la teva llar. Més de 30 anys d'experiència en el sector del viver i la jardineria. Tot el que busques i més, ho tens a Vostres Vivers. Antiga Nacional 340, quilòmetre 1054,1, Vinaròs. Obert també diumenges i festius de 10:30 a 2.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport a Amposta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 a Amposta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Diumenge 10 de maig, a Horta de Sant Joan, Dia Internacional de la Dansa. Una jornada plena de ritme i moviment a la plaça de l'Església, amb la participació de Batea Dansa, l'Escola Municipal de Música i Dansa del Canyís, Balls Moderns de Tivissa, Escola Maria Lozano d'Amposta, l'Escènica d'Escó, l'Associació Horta Dansa, la Companyia La Dama amb Sanguinària Barcelona i Laura Ibáñez. Dia Internacional de la Dansa, organitzat per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i l'Associació Horta Dansa, amb la col·laboració del Col·lectiu de Dones Bàrbara.
3: Un port pesquer, els colors de la primavera, música en viu, un bon cava i una bona ració d'ostres. I tu, gaudint de la vida. Saps de què va? Efectivament, aquest diumenge se celebra la Diada de l'Ostra de l'Ampolla. Es degustaran 2.500 quilos d'ostres del Delta i coneixeràs algunes propostes per cuinar-la. Música en viu.
1: Si vols estar al dia del món eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
4: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.

0: Alsina Radio.
1: La millor música per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de lioli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
2: Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
3: Del 8 al 10 de maig a Santa Bàrbara, en honor al patró Sant Gregori, es celebra la festivitat Arrels Planeres. Vine a gaudir de la tradició i la gastronomia de la plana. Sopa de germanó, dinar popular, ronda de nit amb tunafol, cantada i ballada de cobles, bou callassat, cagada del manso, exhibició castellera, trobada de puntaires, ball del fanalet i birranci, fira d'època, vermut i moltes activitats més. T'esperem a Arrels Planeres, a Santa Bàrbara.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
1: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: El pa amb tomata de penjar, les amanides, la paella o fideuà, l'escalivada, l'esqueixada, les carns o el pop a la brasa exigeixen un raig daurat d'oli d'oliva verge per potenciar el seu sabor. El trobaràs als supermercats de Catalunya. Millora qualsevol plat amb un oli saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolell i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Vine a aprendre música. A les escoles i conservatoris de música de la Diputació formem petits músics a través del joc i la pràctica. Del 9 d'abril a l'11 de maig. Preinscripcions a les escoles de música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. www.dipta.cat/estudiar-música.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de lioli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
6: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Un port pesquer, els colors de la primavera, música en viu, un bon cava i una bona ració d'ostres. I tu, gaudint de la vida. Saps de què va? Efectivament, aquest diumenge se celebra la Diada de l'Ostra de l'Ampolla. Es degustaran 2.500 quilos d'ostres del Delta i coneixeràs algunes propostes per cuinar-la. Música en viu.
2: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
5: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: El lifting de cuixes, natges i braços millora la teva apariència i la teva autoestima. Abans de decidir-te, has de revisar amb el cirurgià plàstic quines són les teves expectatives de millora.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
1: Diumenge 10 de maig, a Horta de Sant Joan, Dia Internacional de la Dansa. Una jornada plena de ritme i moviment a la plaça de l'Església, amb la participació de Batea Dansa, l'Escola Municipal de Música i Dansa del Canyís, Balls Moderns de Tivissa, Escola Maria Lozano de

0: Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarde, tots els gols. A Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar. Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic amb vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
1: Diumenge 10 de maig, a Horta de Sant Joan, Dia Internacional de la Dansa. Una jornada plena de ritme i moviment a la plaça de l'Església, amb la participació de Batea Dansa, l'Escola Municipal de Música i Dansa del Canyís, Balls Moderns de Tivissa, Escola Maria Lozano d'Amposta, l'Escènica d'Escó, l'Associació Horta Dansa, la Companyia La Dama amb Sanguinària Barcelona i Laura Ibáñez. Dia Internacional de la Dansa, organitzat per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i l'Associació Horta Dansa, amb la col·laboració del Col·lectiu de Dones Bàrbara.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
1: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
4: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
2: És or en estat líquid. Or pel seu color, pel seu aroma i or per a la salut. És equilibrat i l'essència de la dieta mediterrània. Iberolei, l'oli d'oliva verge extra de la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara. Iberolei, l'oli afruitat per consumir en cru. Amb denominació d'origen protegida Baix Ebre Montsià.
1: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de lioli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
3: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Del 8 al 10 de maig a Santa Bàrbara, en honor al patró Sant Gregori, es celebra la festivitat Arrels Planeres. Vine a gaudir de la tradició i la gastronomia de la plana. Sopa de germanó, dinar popular, ronda de nit amb tuna folk, cantada i ballada de cobles, bou callassat, cagada del manso, exhibició castellera, trobada de puntaires, ball del fanalet i birranci, fira d'època, vermut i moltes activitats més. T'esperem a Arrels Planeres, a Santa Bàrbara.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 8 al 10 de maig, 31a edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de l'Oli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
2: Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
3: Un port pesquer, els colors de la primavera, música en viu, un bon cava i una bona ració d'ostres. I tu, gaudint de la vida. Saps de què va? Efectivament, aquest diumenge se celebra la Diada de l'Ostra de l'Ampolla. Es degustaran 2.500 quilos d'ostres del Delta i coneixeràs algunes propostes per cuinar-la. Música en viu.
4: Ei, Jordi, sortim a sopar?
5: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
4: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
5: Quin bon consell! On dius que sopem?
4: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
1: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Del 8 al 10 de maig a Santa Bàrbara, en honor al patró Sant Gregori, es celebra la festivitat Arrels Planeres. Vine a gaudir de la tradició i la gastronomia de la plana. Sopa de germanor, dinar popular, ronda de nit amb tuna folk, cantada i ballada de cobles, bou callassat, cagada del manso, exhibició castellera, trobada de puntaires, ball del fanalet i birranci, fira d'època, vermut i moltes activitats més. T'esperem a Arrels Planeres, a Santa Bàrbara.
2: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
3: Garden Center Vostres Vivers. Gran varietat en planta ornamental, arbustiva, arbres i fruiters. 36.000 metres quadrats d'exposició per guarnir el jardí, la terrassa, el balcó o la teva llar. Més de 30 anys d'experiència en el sector del viver i la jardineria. Tot el que busques i més, ho tens a Vostres Vivers. Antiga Nacional 340, quilòmetre 1054,1, Vinaròs. Obert també diumenges i festius de 10 i mitja a 2.
4: Has decidit què vols ser? Millora el teu futur professional a l'Institut Montsià d'Amposta. Del 4 al 13 de maig, inscriu-te als programes de formació i inserció. Manteniment d'equips informàtics, instal·lacions electrotècniques en edificis, comerç i atenció al públic o fabricació mecànica. I de l'11 al 22 de maig, a l'itinerari formatiu específic amb vendes i atenció al públic, on aprendràs un ofici de manera pràctica, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: T'agrada la salut i l'esport? Converteix la teva passió en professió a EUCES. Grau universitari en fisioteràpia a Tortosa o ciències de l'activitat física i l'esport en posta. O, si vols, doble titulació en només 5 anys i sense proves físiques. Nova jornada de portes obertes presencial dissabte 16 de maig a les 10 del matí a Tortosa i a les 12 en posta. Imprescindible inscripció prèvia a la web. Més info a euces.cat. EUCES, Escola Universitària de la Salut i l'Esport a les Terres de l'Ebre. Centre adscrit a la Universitat Rovira i Virgili.
2: Vine a aprendre música. A les escoles i conservatoris de música de la Diputació formem petits músics a través del joc i la pràctica. Del 9 d'abril a l'11 de maig, preinscripcions a les escoles de música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. www.dipta.cat/estudiar-música.
3: Un port pesquer, els colors de la primavera, música en viu, un bon cava i una bona ració d'ostres. I tu, gaudint de la vida. Saps de què va? Efectivament, aquest diumenge se celebra la Diada de l'Ostra de l'Ampolla. Es degustaran 2.500 quilos d'ostres del Delta i coneixeràs algunes propostes per cuinar-la. Música en viu.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinarost, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
1: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
5: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
0: Imagina Ràdio.

0: Carolina.
1: Imagina Radio. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Del 8 al 10 de maig, 31ena edició de la Fira de l'Oli de Jesús. Activitats programades per a totes les edats. Exhibició canina, concurs de llançadors de pinyol d'oliva en boca, trobada de vehicles clàssics, carrusel equestre Frisones de la Cruz, concurs de lioli i moltes més. Totes amb entrada gratuïta. Consulta tota la programació. Fira de l'Oli de Jesús, aquest cap de setmana.
2: Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
3: L'obesitat és un problema real. Els efectes són devastadors. Càncer, diabetis i malalties cardiovasculars són algunes de les amenaces. La banda gàstrica ajustable pot ser la solució definitiva. Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia de l'obesitat. Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
1: Diumenge 10 de maig, a Horta de Sant Joan, Dia Internacional de la Dansa. Una jornada plena de ritme i moviment a la plaça de l'Església, amb la participació de Batea Dansa, l'Escola Municipal de Música i Dansa del Canyís, Balls Moderns de Tivissa, Escola Maria Lozano d'Amposta, l'Escènica d'Escó, l'Associació Horta Dansa, la Companyia La Dama amb Sanguinària Barcelona i Laura Ibáñez. Dia Internacional de la Dansa, organitzat per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan i l'Associació Horta Dansa, amb la col·laboració del Col·lectiu de Dones Bàrbara.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarde, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Aegina Radio. Els números 1 de sempre. Aegina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: La mau que és un escàndol. Llamar punk i ja es poden no te bàndol. Sense pijama.

0: radio. Imagina radio. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina radio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina radio.
3: La millor música.
0: Per sempre.

0: selecció musical.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
2: La millor música. Per sentir.

0: Gina Radio.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Imagina.
1: Tonight, tonight.
2: Imagina.
0: Imagina Ràdio.
3: Saps que jo t'estimo igual.
4: Molt, molt.
5: M'agrada molt.
6: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
4: Tota l'estona. No puedo
2: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio.
4: La millor selecció musical.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música.
0: Per sentir-se.